marejat et fas amic de la tassa. L'últim tub de ratafia va ser massa. Però no t'hi atabalis que estem fent guassa. Hey, això fermenta com la massa. Tu deixa d'enviar whatsapps, deixa't de make-ups. Disfruta chilling d'aquests tracks.